Rap a la carta, el programa més familiar de Rap 107, els divendres a les 10 del matí, amb Miquel Molina, Elisa Mató, Josep Maria Pujol, Jaume Enfruns i Martí Manzanares. Ens parlen de música, de l'agenda cultural de Parets, del Sant Oral, de cuina, de l'horòscop i molts altres temes. Rap a la carta, els divendres a les 10 del matí i amb redifusió els diumenges, també a les 10 del matí.

Rap a la carta, el programa més familiar de Rap 107, els divendres a les 10 del matí, amb Miquel Molina, Elisa Mató, Josep Maria Pujol, Jaume Enfruns i Martí Manzanares. Ens parlen de música, de l'agenda cultural de Parets, del Sant Oral, de cuina, de l'horòscop i molts altres temes. Rap a la carta, els divendres a les 10 del matí i amb redifusió els diumenges, també a les 10 del matí.

Rap a la carta, el programa més familiar de Rap 107, els divendres a les 10 del matí. Amb Miquel Molina, Elisa Mató, Josep Maria Pujol, Jaume Enfruns i Martí Manzanares ens parlen de música, de l'agenda cultural de Parets, del Santoral, de cuina, de l'horòscop i molts altres temes. Serà perquè t'hi amo, vola, vola, si saps... Rap a la carta, els divendres a les 10 del matí i amb redifusió els diumenges, també a les 10 del matí.

0: Rap a la Carta, el programa més familiar de Rap 107, els divendres a les 10 del matí, amb Miquel Molina, Elisa Mató, Josep Maria Pujol, Jaume Enfruns i Martí Manzanares. Ens parlen de música, de l'agenda cultural de Parets, del Santoral, de cuina, de l'horòscop i molts altres temes. Rap a la Carta, els divendres a les 10 del matí i amb redifusió els diumenges, també a les 10 del matí.
1: L'autèntica ràdio de serveis és a Rap 107. Tots els matins, de 8 a 1, amb tot allò que et cal saber sobre una jornada de feina i tot el que pot resultar d'interès i d'utilitat. A primera hora, de 8 a 10, et fem arribar tota la informació de serveis i de 10 a 1 et mantenim en contacte amb l'actualitat informativa del dia i la música del moment. De dilluns a divendres, Rap Matí.
2: I avui tenim aquí el vicepresident de la Protectora Animals de Parets, en Pere Díaz, perquè ens parla d'una activitat nova. Una activitat nova, ara els tardeos estan molt de moda, i inclús la Protectora d'Animals de Parets, de la qual ell és el seu vicepresident, ocupa la seva vicepresidència, fa un tardeo, el dia 3 d'octubre, al Casal de Can Butjosa. Pere, com estàs?
3: Bones, Carles, molt bé, molt bé. Encantat d'estar aquí amb vosaltres.
2: Escolta, 3 d'octubre, tardeo, de 6 de la tarda a 10 del vespre. Com és això?
3: Correcte, doncs mira, bueno, és un nou event que organitzarem i que ho fem amb molta il·lusió, perquè conjuntament amb el sopar solidari i la caminada solidària, doncs farem aquest event, sempre doncs, amb l'objectiu doncs, això de recaudar fons per poder continuar amb aquesta tasca tan bonica que fem i continuar donant qualitat de vida als nostres peluts.
2: Bé, és un tardeo, diríem, en aquest cas, on hi haurà música diversa. Ara està molt de moda, no, això dels tardeos?
3: Sí, sí, ara això està molt de moda i per això, doncs, bueno, ha sigut una idea que hem tingut i esperem, bueno, ara estem seguríssims de que la gent animalista respondrà i vindrà a passar una tarda tan bonica amb nosaltres, poden venir amb els seus peluts, també.
2: Ah.
3: I, sí, sí, serà Can Butjosa. I bueno, doncs, serà entrada, o sigui, no fa falta agafar tíquet.
2: Sí.
3: Serà
2: entrada gratuïta.
3: Un tardeo.
2: Sí.
3: Entrada gratuïta, un tardeo, doncs per poder passar una tarda agradable i parlar entre nosaltres i res, i esperem això. Bueno, ho tenim clar que la gent ens acompanyarà i serà molt xulo.
2: Entenc que serà tot el casal o la part interior?
3: No, serà tot el,
2: ah, vale,
3: tot el casal.
2: On feu normalment el sopar solidari i tot això, doncs agafeu tot el recinte. Bueno, clar, l'octubre ja no fa tanta calor, però, bueno, lògicament pels gossos també estarem, que estiguin fora i tal, no?
3: Sí, la idea és fer-ho a l'exterior. Esperem que el temps ens acompanyi i fer-lo a l'exterior, que sempre és molt millor, i bueno, una mica el format que fem amb el sopar solidari.
2: Vale.
3: Serà el mateix format.
2: Hi haurà begudes, DJ, no?
3: Sí, hi haurà begudes i després hi haurà tindrem el DJ, l'Enric Bermúdez,
2: sí,
3: que ens acompanyarà, com també ens acompanya sempre amb el sopar solidari, que li donem les gràcies per sempre col·laborar amb nosaltres. I bueno, això serà pues, això, una tarda superagradable i que esperem, bueno, que estem segurs que vindrà molta gent. Serà un èxit i bueno, tenim la primera edició i la nostra idea és pues, poder fer més edicions i el que dèiem, a part del sopar solidari i la caminada solidària, pues tenia aquest event també per pròxims anys, no? per poder continuar fent-lo.
2: 3 d'octubre, el tardeo de la Protectora d'Animals de Parets. Bueno, com us ha anat aquest estiu a la Protectora? Molta feina?
3: Doncs sí, la veritat és, bueno, a veure, una mica com sempre els estius, pues, sempre de feina pues, sempre hi ha una miqueta més. Després també el tema de les vacances, pues, també, bueno, tot el que són el tema torn, i això ho hem de combinar, però bueno, sempre amb el voluntariat de la protectora això és sempre superfàcil i sempre ho combinem i, bueno, i fem tots els torns sense cap problema. I bé, un altre estiu, però bueno, estem contents.
2: Us he anat seguint les xarxes i encara es produeixen situacions d'aquelles que, per exemple, un dia diu que quan estàveu tornant de la recollida d'aliments, una de les vostres voluntaris va trobar un transportín amb cinc gatets petits a dintre.
3: Sí, sí, sí. La veritat és que, bueno, hi ha vegades que passen aquestes coses, però, bueno, sempre ho mirem des de la part positiva i preferim això, no?, que els deixin en un puesto, que saben que hi ha una persona que els agafarà i bueno, que no es puguin, bueno, millor que no els deixin en un puesto que no es pugui veure ningú. Per això et dic que, bueno, però bueno, són coses que de tant en tant passen, però bueno, ja estan amb nosaltres i ja estan ben cuidats i els hi buscarem una família i res, I a continuar.
2: Teniu molts gossos i gats. S'ha incrementat el tema ara aquests dies o què?
3: Bueno, a veure, amb el tema gossos hem tingut sort de que s'han fet bastantes adopcions.
2: Sí.
3: Però en tenim. I tema gats, doncs sí, el tema gats ara... Bueno, ara ja podem, estem amb... Sí, encara estem amb època de forta de camades.
2: Sí.
3: Però... El que són tots els cadellets i petitons s'han anat adoptant i després tots també hem continuat amb la gran tasca que fan les nostres companyes alimentadores i bueno, es va esterilitzant i continuem amb aquesta tasca que hem fet fa molts anys i res, al final és el que s'ha de fer per poder continuar i que no creixi la població, vaja.
2: Està clar, està clar. Mm-hmm. Pere Díaz, vicepresident de la Protectora d'Animals de Parets. Res, recordar aquest tardeo, dia 3 d'octubre, a les 6 de la tarda. Tots a venir, entrada gratuïta, i disfrutareu d'una bona tarda-nit al casal de Can Butjosa. Pere, anem parlant, que vagi tot molt bé.
3: Val, molt bé. Gràcies, Carles.
1: L'autèntica ràdio de serveis és a RAP 107. Tots els matins, de 8 a 1, amb tot allò que et cal saber sobre una jornada de feina i tot el que pot resultar d'interès i d'utilitat. A primera hora, de 8 a 10, et fem arribar tota la informació de serveis i de 10 a 1 et mantenim en contacte amb l'actualitat informativa del dia i la música del moment. De dilluns a divendres, RAM Matí.

0: ple d'aquest passat dijous 25 de setembre. El punt número 2, que feia referència a l'expedient d'aprovació inicial de la modificació de l'ordenança de convivència ciutadana i de la via pública de l'Ajuntament de Parets del Vallès i que afecta els articles 185 al 188 relatius a la regulació de les terrasses i vetlladors, un punt que no es va aprovar per 3 vots a favor dels regidors no adscrits, 5 vots en contra del PSC i Sumem Esquerres a Parets i 8 abstencions d'Ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana i Parets per la República Junts per Catalunya. Comencem escoltant el regidor portaveu d'Ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana, en Jordi Seguer, que parlava d'aquest punt durant la sessió plenària.
1: En el ple d'avui, el govern torna a portar la modificació de l'ordenança de convivència ciutadana i de la via pública relativa a la regulació de terrasses i de vetlladors, després que, recordem, no va superar l'aprovació inicial del ple del 28 de maig. Des d'Ara Parets pel Canvi, en el seu moment van valorar positivament aquesta actualització, especialment perquè adapta l'ordenança al nou Codi d'Accessibilitat a Catalunya i perquè permet avançar cap a un ús més segur i compartit de l'espai públic. Ara bé, també creiem que aquesta regulació ha de tenir molt present la realitat del nostre comerç i també de la restauració, bars i restaurants. Les terrasses, no podem oblidar, que generen activitat, donen vida als nostres carrers i contribueixen a fer poble. Per això cal trobar un equilibri entre el que és l'accessibilitat, el descans veïnal i l'activitat econòmica o de dinamització del carrer.
0: El portaveu del PSC, en Lucio Gat, recordava la proposta d'aquesta ordenança que el seu grup ja va votar en contra i així ho explicava.
2: Bé, en aquest punt, convé recordar que la proposta de modificació de l'ordenança de convivència i via pública que el govern municipal va presentar el passat mes de maig sobre els articles que van del 185 als 88 relatius exclusivament a la regulació de les terrasses i vetlladors, el nostre grup, el grup municipal del PSC, va votar en contra. I vam votar en contra perquè no enteníem, i continuem sense entendre, per què es porta només a modificar aquests apartats quan tots sabem que aquesta ordenança del 2016 sobre la convivència i la via pública necessita actualitzar i adaptar a la realitat algunes altres qüestions que regulen la convivència dels veïns i les veïnes de Parets.
0: La portaveu de Sumem Esquerres a Parets, Cassandra García, comentava que van mantenir el mateix posicionament que en la darrera sessió plenària, que es va parlar del mateix tema i també van votar en contra.
3: Nosaltres, per coherència, doncs, repetim el mateix posicionament doncs, que el ple anterior en el que es va parlar d'aquest punt, no? No hem tingut cap mena d'aproximació per part del govern per poder aportar doncs, en aquesta ordenança diferents qüestions com han comentat doncs, diversos companys i grups municipals, no? Veiem que no hi ha cap tipus de variació dins d'aquesta proposta i, per tant, nosaltres mantindrem el mateix posicionament.
0: Neus Jordà, regidora portaveu de Parets per la República Junts per Catalunya, recordava que aquest punt han portat al ple durant el mes de maig. Tampoc es va aprovar per diferents motius que relatava la mateixa portaveu.
3: Nosaltres, per coherència, doncs, repetim el mateix...
4: Un punt que ja es va dur a plenari el passat mes de maig, que no va ser aprovat i que avui es torna a presentar sense cap modificació. Com ja vam comentar llavors, hi ha canvis importants i necessaris, com delimitar l'espai que s'ha de deixar pel pas de vianants, la regulació de les terrasses amb plataforma a la calçada o la instal·lació d'elements continus per delimitar per ajudar els invidents. Fins aquí està bé. Però hi ha altres problemes també, com ja vam dir en el seu moment, com la taxació. Són varis els bars i restaurants que ens han fet arribar descontent amb el sistema de taxació, sobretot aquells que es veuen afectats pels actes organitzats per l'Ajuntament, com per exemple Festa Major.
0: L'alcalde de Parets, en Francesc Juzgado, parlava d'enriquir les ordenances amb les diferents al·legacions que presentessin els grups a l'oposició.
5: Nosaltres considerem que és adient, perquè per això la vam portar anteriorment, però que pot ser enriquida, evidentment, sempre, perquè pot ser que a nivell tant tècnic com polític se'ns hagin passat per alt alguna de les coses. Per això, durant aquest període, que ho vaig comentar també a la comissió informativa, doncs hi ha la possibilitat de que presenteu algunes al·legacions i totes aquestes que enriqueixin aquesta ordenança, evidentment, seran tingudes en compte, jo crec que positivament. Al final, qui votarà i decidirà si s'aprova o no és el plenari. Per tant, si teniu algunes propostes que creieu que s'han d'incorporar o que serien incorporables, ens sembla perfecte. Nosaltres, si portem això, és perquè d'entrada consideràvem que això era i estava correcte. Per això no proposem altres coses, sinó ja haguéssim inicialment proposat altres propostes.
0: El ple ordinari d'aquest passat dijous 24 de setembre va començar amb la inclusió d'una declaració institucional que condemna per les pintades homòfobes aparegudes a l'Institut Torremaia i d'impulsar d'accions de conscienciació contra els discursos d'odi. L'aparició de les pintades va ser posterior a la convocatòria del ple i, per tant, el punt es va haver d'incloure amb caràcter d'urgència. La declaració va ser llegida durant el ple per secretari de l'Ajuntament i els diferents grups polítics. En un altre dels punts de l'ordre del dia es va procedir a l'aprovació definitiva de l'ordenança reguladora de la protecció i tinença d'animals impulsada pel govern municipal de Parets i que recollia 5 de les 6 al·legacions del grup municipal Ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana. L'Ajuntament, des de la Regidoria de Benestar Animal, l'Associació Protectora d'Animals de Parets i la Policia Local del nostre municipi han treballat conjuntament en l'actualització de l'ordenança de benestar animal i en la renovació dels protocols d'actuació en cas de maltractament. El punt va ser aprovat per unanimitat del ple. Durant la sessió plenària també es va ratificar la modificació dels estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística, que va ser aprovada amb els vots a favor de tots els partits polítics. El Consorci per a la Normalització Lingüística és un ens públic de caràcter associatiu que té per objecte fomentar el coneixement, l'ús i la divulgació de la llengua catalana. Les seves finalitats són estendre el coneixement de la llengua catalana en l'àmbit de l'ensenyament no reglat, fomentar l'ús del català en tots els àmbits i contribuir en la divulgació de la llengua catalana en col·laboració amb altres organismes i entitats. Les modificacions responen a la necessitat de modificar el règim de les aportacions dels ens consorciats per adequar-lo a les necessitats reals del funcionament del consorci, atès l'increment de les despeses de personal arran de l'aplicació de la reforma laboral i dels processos d'estabilització extraordinaris que s'han dut a terme. Aquests van ser alguns dels punts a l'ordre del dia, en aquest cas aquests dos que acabem de relatar, aprovats per unanimitat, però d'altres punts que no es van arribar a aprovar també en tractarem en pròxims punts informatius i notícies migdia i vespre.

0: confirmat. M'han robat el mòbil.
1: Doncs ja saps què et toca fer. Posar una denúncia.
0: Uf, quina mandra. A més, segurament no el recuperaré.
1: Si no hi ha denúncia, no hi ha investigació policial.
0: Tens raó.
2: Si has viscut un delicte o en tens coneixement d'algun, cal que ho comuniquis a les autoritats interposant una denúncia a qualsevol comissaria. Per més informació, entra a interior.gencat.cat i si tens una emergència, truca al 112 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
3: L'Oficina de Català de Barets inicia els nous cursos de català per a adults a finals d'aquest mes de setembre, que aniran del setembre a desembre d'aquest 2026. Concretament, a Barets s'oferiran dos cursos, dos nivells, el B1, que es fa els dilluns i dimecres de 9:45 del matí a 11:45 del migdia, i s'imparteix al Casal de Canoms, i el nivell B2, que en aquest cas es fa dilluns i dimecres de 4:00 a 6:00 de la tarda al Casal de Cultura Can Butxosa. L'Oficina de Català de Parets pertany al Consorci per la Normalització Lingüística del Vallès Oriental. La Carla Guitet és la responsable de l'Oficina de Parets i ella ens parlava dels cursos que estan a punt de començar.
4: Durant el primer trimestre, que va, diguem, del 28 de setembre al 9 de desembre, si no m'equivoco, farem un bàsic 1 a Canoms, de 9:45 a 11:45, i un bàsic 2 de tardes, de 4:00 a 6:00, al Centre Cultural de Can Butxosa. Bàsic 1, bàsic 2 són els dos primers cursos del que seria el nivell total, o sigui, el nivell seria el nivell inicial, el A2. O sigui, A2 es divideix en bàsic 1, bàsic 2, bàsic 3, que el bàsic 3 és quan fas l'examen oficial per obtenir el certificat del nivell inicial. I llavors nosaltres faríem el bàsic 1 i bàsic 2.
3: Un curs més s'està també preparant el programa del Voluntariat per la Llengua, un programa per practicar català a través de la conversa amb parelles lingüístiques. Les persones que participen en el programa del Voluntariat per la Llengua es comprometen a conversar durant un mínim de 10 hores amb la persona que el consorci els hagi assignat. Es tracta de compartir converses quotidianes que elles mateixes proposen d'una manera relaxada i cordial. El voluntari o la voluntària es compromet a garantir que les converses seran sempre en català i l'aprenent nen o aprenenta es compromet a fer pràctiques per anar adquirint fluïdesa i guanyar seguretat a l'hora de parlar en català. L'objectiu general del programa Voluntariat per la Llengua és facilitar a les persones que tenen coneixements bàsics de català la pràctica d'aquesta llengua en contextos reals de forma relaxada, per tal que es decideixin a parlar-la. D'altra banda, el Consorci per a la Normalització Lingüística organitzarà el pròxim dijous 8 d'octubre, de les 4 a les 5 de la tarda i al Casal de Gent Gran Sant Jordi, al carrer Galender de l'Eixample de Parets, una tertúlia intergeneracional. La Carla ens en parla dels dos temes que acabem de comentar, voluntariat i tertúlies intergeneracionals.
4: Sí que el voluntariat no tanca mai portes, diguem. Normalment a l'estiu, com que la gent marxa de vacances, etc., canvien els horaris, diguem que es fa com una pausa, però no tanca mai, o sigui, tu et pots incorporar i podem buscar parella lingüística quan, en qualsevol moment de l'any. Sí que hem incorporat dins del voluntariat, hi ha diferents programes, o sigui, tu pots venir com a voluntariat express, pots fer voluntariat i venir un dia a classe i fer una activitat, no? Per exemple, col·laborar de qualsevol manera, no cal que només sigui a través de les parelles. I llavors també estem intentant impulsar amb el casal jove de Cal Jardiner amb unes tertúlies intergeneracionals on estem fent crida, diguem, de joves, ja sigui de fora de l'institut, o sigui, que siguin, per exemple, que vinguin sovint al casal de Cal Jardiner, intentar també establir contacte amb els instituts per fer converses amb la gent gran del casal d'avis del casal Sant Jordi. La primera tertúlia girarà entorn la temàtica de la configuració del mòbil en català, o sigui, ajudar, diguem, a la gent gran a com funciona el mòbil en català, en aquest cas, i mantenir conversa i crear vincles entre dues generacions, diguem, molt, que a priori quedaria molt lluny, però poden ser xules.
3: Des de l'Oficina de Català de Parets segueixen promovent en el comerç l'ús del català amb els clients i usuaris. Ja hi ha més d'una vintena d'establiments adherits, com ara botigues, comerços, bars i cafeteries. Aquests establiments es comprometen a proporcionar el que s'anomena un entorn segur a les parelles lingüístiques, és a dir, garanteixen que les persones que entrin al comerç trobaran facilitats per expressar-se i ser ateses en català, encara que el parlin amb certa dificultat. L'objectiu és que les persones que estan aprenent el català perdin la por a parlar-lo en públic, encara que cometin errors, ja que sentiran que ningú se'n riurà d'elles i, ben al contrari, se les ajudarà a saber la paraula adequada. La responsable de l'Oficina de Català de Parets ens en parla.
4: Encara, diguem, ho estem acabant de... Ho estic acabant, diguem, de gestionar, encara estem arrencant. Però sí, va haver-hi com ja siguin bars, botigues, de, sobretot de l'altra zona, que és on faltava també més punts de connexió amb el consorci. I sí, van... O sigui, diferents comerços van mostrar interès, no?, en formar part del consorci com a entitat col·laboradora, així que molt guai, molt contenta.
3: Els cursos generals del Consorci per a la Normalització Lingüística estan dissenyats a partir dels programes de llengua catalana de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya. L'enfocament metodològic dels cursos orienta a l'adquisició de les competències comunicatives i al treball per tasques. Es plantegen reptes als aprenents que han d'aconseguir, amb el suport i l'acompanyament del professor, un objectiu. Per estar al dia de totes les activitats que du a terme l'Oficina de Català de Parets, és recomanable fer-ne el seguiment a través també de les xarxes socials i per a més informació us podeu adreçar directament a l'Oficina de Català a l'edifici de Can Rajoler al carrer Travessera 1 al telèfon 93 573 9800.
5: Del 4 al 10 d'octubre, Jornades Europees de Patrimoni de Parets. Diumenge 4 d'octubre a les 12 del migdia, visita guiada a Torre Cellers. Divendres 9 a les 12, visita guiada a les pintures de la Tippel. I dissabte 10 d'octubre a les 12, visita guiada a l'església Sant Esteve. Necessito rugir ferotge pels carrers buits. Inscripcions al telèfon 93 573 9800.

0: L'autèntica ràdio de serveis és a RAC 107. Tots els matins, de 8 a 1, amb tot allò que et cal saber sobre una jornada de feina i tot el que pot resultar d'interès i d'utilitat. A primera hora, de 8 a 10, et fem arribar tota la informació de serveis i de 10 a 1 et mantenim en contacte amb l'actualitat informativa del dia i la música del moment. De dilluns a divendres, RAC Matí.
1: Parlem del Club Patí Parets i de dues patinadores que van estar al Campionat d'Espanya celebrat a Ripollet el passat cap de setmana. Aina Vegas en categoria infantil, Lola Couso en categoria a la vi. Debutaven, en aquest cas, a un Campionat d'Espanya i la veritat que les dues ho van fer molt bé. Destacar el gran nivell i la progressió de les patinadores del Club Patí Parets. Això és el que ens deia l'Aina Vegas.
2: Hola, sóc l'Aina Vegas, patinadora del Club Patí Parets, i el passat cap de setmana vaig participar al Campionat d'Espanya organitzat a Ripollet a la categoria infantil. El divendres vaig fer el meu programa curt, on vaig quedar provisionalment sisena, i dissabte el meu programa llarg, en el qual vaig aconseguir la novena plaça. Estic molt contenta del resultat en el meu primer Campionat d'Espanya i aprofito per donar les gràcies a tota la gent que m'ha recolzat i, sobretot, els meus entrenadors, Carles Gasset i Anaïs Urbano, han fet això possible. Moltes gràcies.
1: Bon campionat de l'Aina Vegas, com també ho ha estat el campionat de la Lola Couso.
3: Hola, sóc Lola Couso, del Club Patí Parets. El 18 de setembre vaig poder participar en el Campionat d'Espanya organitzat a Ripollet, a la categoria Levi. Va ser el meu primer Campionat d'Espanya, on em vaig sentir molt contenta i amb moltes ganes. Va ser un disc on gairebé no vaig tenir cap error. Estic molt satisfeta de la feina que he fet aquesta temporada i ara ja començo la pretemporada per la nova categoria infantil. Aprofito per donar les gràcies als meus entrenadors, Carles Gasset i Anaïs Urbano.
1: Carles Gasset i Anaïs Urbano, en aquest cas els entrenadors d'aquestes dues patinadores, Aina Vegas i Lola Couso. Felicitats a les dues, felicitats també a la feina del Club Patí Parets i la resta de patinadores.
0: L'autèntica ràdio de serveis és a RAC 107. Tots els matins, de 8 a 1, amb tot allò que et cal saber sobre una jornada de feina i tot el que pot resultar d'interès i d'utilitat. A primera hora, de 8 a 10, et fem arribar tota la informació de serveis i de 10 a 1 et mantenim en contacte amb l'actualitat informativa del dia i la música del moment. De dilluns a divendres, RAC Matí.

0: Diumenge 18 d'octubre, a 6:45 de la tarda, al Teatre de Can Rajoler, no us perdeu Una idea genial, de Sebastián Castro. Una comèdia de dobles identitats, guanyadora de 2 Premis Molière. Diumenge 18 d'octubre, al Teatre de Can Rajoler.
1: Parets del Vallès s'ha sumat un any més a la Setmana Europea de la Mobilitat, que va començar el passat dimecres, dia 16, i finalitza aquest 22. El Servei de Mobilitat de l'Ajuntament de Parets i la Policia Local del nostre municipi fan moltes activitats al llarg d'aquesta setmana, com per exemple un taller a les escoles paretanes sobre l'ús responsable del transport públic, conjuntament amb la col·laboració amb l'Associació de Municipis per a la Mobilitat i el Transport Urbà, l'AMTU. A més, el bus urbà és gratuït aquest dimarts 22 de setembre, motiu del Dia Sense Cotxes. Avui també al matí s'ha organitzat al Parc del Sot d'en Barriques un circuit de kàrting dirigit a les escoles. La Setmana Europea de la Mobilitat està organitzada per l'Ajuntament de Parets del Vallès amb el suport de la Policia Local, Protecció Civil i la col·laboració en aquesta ocasió de l'Ajuntament de Martorelles, que han cedit material per a les activitats amb els infants, i del circuit Rocco San Ranch, centre de referència per a la pràctica del motociclisme fora d'asfalt, situat a tocar el recinte del circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló. La Setmana Europea de la Mobilitat és una iniciativa en favor de la mobilitat sostenible i l'estalvi energètic, que promou el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Ja fa 24 anys que Parets s'hi adhereix, aquest any sota el lema Mobilitat per a tothom, que promou hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables, com són els desplaçaments a peu, en bicicleta, en transport públic o en vehicle elèctric. També es visualitzen els canvis possibles en l'ús de l'espai públic, la millora de la qualitat de l'aire i la reducció de la contaminació. Hem parlat amb el regidor de mobilitat a l'Ajuntament de Parets, en Didac Ayuela, i ens parla d'aquesta Setmana de la Mobilitat.
2: Estem molt contents. Com a Ajuntament estem molt contents de com han rebut d'activitats que des de l'Ajuntament hem programat per aquesta Setmana de la Mobilitat. Una Setmana de Mobilitat a la qual doncs, Parets un any més s'ha sumat, perquè creiem que és molt important conscienciar la ciutadania, sobretot els més joves, els infants de la nostra vila, doncs, el fet de reduir la petjada de carboni, i pensem que oportunitats com aquestes s'han doncs, d'aprofitar.
1: La Setmana Europea de la Mobilitat 2026 manté el lema que va fer l'èxit en de l'última edició, Mobilitat per a tothom. Però enguany el focus està en una mobilitat amb justícia intergeneracional que garanteixi que totes les persones puguin accedir a un transport de qualitat i sostenible, independentment dels seus ingressos, ubicació, gènere o capacitats, tant si són joves, grans o encara no han nascut. El regidor de Mobilitat ens parlava de l'activitat feta aquest matí de dimarts a l'Espai del Sot d'en Barriques amb els alumnes de les escoles, un circuit de kàrting dirigit precisament als alumnes de les escoles de Parets.
2: Avui, al Parc del Sot d'en Barriques, doncs, s'ha fet una activitat de seguretat viària, de mobilitat, de com desplaçar-se en un circuit urbà, amb cotxes, senyals de trànsit, a més, amb cars i bicicletes. Hem tingut la col·laboració de Rocos, d'aquí del circuit de Catalunya, i també doncs, molt agraït a la policia local, que ha fet un gran treball, que ja ho fan durant l'any visitant les escoles, i avui doncs, han pogut també començar no, el curs amb aquest taller molt pràctic, amb aquests cars, i la veritat és que una molt gran rebuda, molt bona rebuda a les escoles, que pràcticament en la totalitat han pogut participar en aquesta activitat.
1: Des de l'Ajuntament de Parets s'impulsen activitats coordinades entre diferents serveis municipals. Aquesta Setmana Europea de la Mobilitat és una oportunitat única per reafirmar el compromís de l'Ajuntament amb la promoció de la mobilitat sostenible, fent partícips a sectors de la població, com la gent gran i els escolars, perquè la mobilitat sigui un element clau per construir una vila més justa, equitativa i inclusiva. El mateix regidor ens parlava dels tallers fets a les escoles dins aquesta Setmana de la Mobilitat i també dels objectius d'aquestes activitats.
2: I paral·lelament, doncs, també durant la setmana ja s'ha començat un taller per cursos, sobretot des de quart a sisè, que hem fet també en col·laboració amb l'AMTU. És un taller que es fa a les escoles, però també és molt pràctic, on s'ensenya als alumnes doncs, a fer un ús responsable del transport públic, a conèixer com funciona, a, fins i tot fan la pràctica no, de moure's amb el bus urbà pel municipi, de com treure's un tiquet, etcètera, etcètera. ¿Vale? Pensem que ha estat molt instructiu, significatiu pels alumnes i esperem doncs, que aquestes activitats ens, ens ajudin no, a prendre consciència de la importància no, de reduir doncs, aquests gasos que contaminen tant i a fer un bon ús responsable del transport públic.
1: Aquesta edició s'ha centrat en la mobilitat, com dèiem, intergeneracional. En diferents moments del curs de la vida, infants, joves, adults i persones grans s'enfronten a reptes i obstacles de mobilitat relacionats amb les seves respectives necessitats i capacitats. Anima a imaginar la mobilitat on els sistemes de transport s'adaptin a tots els grups d'edat i satisfacin les necessitats de les generacions actuals i futures. La col·laboració entre grups d'edat i l'ús de les habilitats i els actius de cada generació poden fer que la mobilitat sigui més inclusiva. En dia que jo l'agraïa la col·laboració als qui han ajudat a realitzar amb èxit aquesta Setmana de la Mobilitat a Parets del Vallès.
2: Em vull reiterar amb agrair doncs, tant als tècnics de mobilitat de l'Ajuntament com a la policia local i també doncs, valorar la col·laboració d'enguany del ROCOS i l'aportació de l'AMTU. També agrair a l'Ajuntament de Martorelles que ens ha deixat molt material per fer les activitats avui al Parc del Sot d'en Barriques.
1: Del 16 al 22 de setembre se celebra a tot Catalunya la Setmana Europea de la Mobilitat, que promou hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables, com són els desplaçaments a peu, en bicicleta, en transport públic o en vehicle elèctric. També es visualitzen els canvis possibles en l'ús de l'espai públic, la millora de la qualitat de l'aire i la reducció de la contaminació. El programa de activitats ha estat el resultat del treball transversal des de les diferents àrees: medi ambient, mobilitat, urbanisme, via pública, esports, policia local, educació, joventut, gent gran i comunicació. Per ells se suma un any més a dins aquesta Setmana Europea de la Mobilitat, proposta que promou una mobilitat sostenible i que reuneix diverses activitats durant tota aquesta setmana.

0: 012. La millor resposta.
1: Decidit. M'apunto a bateria. O potser a dansa urbana.
2: Doncs si ja ho tens clar, informa't de tots els itineraris formatius en música i dansa. N'hi ha per a tots els gustos, edats i nivells. Fins i tot pel teu.
1: No descartis que d'aquí uns anys m'hagis de venir a veure al Palau Sant Jordi.
3: Informa-te'n a triaeducativa.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
4: Dissabte 24 d'octubre, de 9 a 2 de la tarda.

Exposició, la segona república a Parets del Vallès. S'hi exposa la làpida trobada per la historiadora Maria Àngels Massaguer a Parets del Vallès, que la Legió Còndor va col·locar en memòria de dos soldats alemanys morts el 28 de gener del 1939, al final de la Guerra Civil. Es podrà visitar aquesta mostra de dilluns a divendres, de 3 a 8 del vespre, i els matins de dijous i dissabtes, de 10 a 2:15 del migdia.

Diumenge, 25 d'octubre, a 6:45 de la tarda, al Teatre de Can Rajoler, no us perdeu el cicle Gaudí de Cinema. Podreu veure la pel·lícula Balandrau, Vent Salvatge. Preu de l'entrada, 4,5 €. Diumenge, 25 d'octubre, a 6:45 de la tarda, al Teatre Can Rajoler.

al vespre sola a passejar. Quan el sol s'amaga darrere l'horitzó i flirteja amb la lluna fent el sopar.

0: Dissabte 24 d'octubre, de 9 a 2 de la tarda, tercer congrés de benestar emocional de Parets, al Teatre de Can Rajoler. Els ponents seran Elsa Ponset, Tonya Lizarraga i també estaran Mònica Pérez i Jordi Ríos i Àngel Sala amb l'esdeveniment No és broma, és salut. Venda d'entrades a espectacles.parets.cat o al telèfon 667-830-121.
1: Del 8 d'octubre a l'1 de novembre es podrà veure a Can Rajoler l'exposició La Segona República a Parets del Vallès. S'hi exposa la làpida trobada per la historiadora Maria Àngels Massaguer a Parets del Vallès, que la Legió Còndor va col·locar en memòria de dos soldats alemanys morts el 28 de gener del 1939, al final de la Guerra Civil. Es podrà visitar aquesta mostra de dilluns a divendres, de 3 a 8 del vespre, i els matins de dijous i dissabtes, de 10 a 2:15 del migdia.

Diumenge, 25 d'octubre, a 6:45 de la tarda, al Teatre de Can Rajoler, no us perdeu el cicle Gaudí de Cinema. Podreu veure la pel·lícula Balandrau, Vent Salvatge. Preu de l'entrada, 4,5 €. Diumenge, 25 d'octubre, a 6:45 de la tarda, al Teatre Can Rajoler.

Hem escrit l'equipatge. Un nou paisatge, un circ que dibuixa. Xarango caminant per la corda fluixa.

soledat, el riure és del mig, que al final fa ràbia, i aquell perfum dolç, pastís de formatge, jo em quedo el record, i les 12 cartes. Queda't les tardes del març, que és quan tot floria, i ens feien petons, al mig la Gran Via. Jo em quedo l'estiu, que ens ha tret la vida. Per quan ho pensis i tot faci mal, tinc un vers que neteja ferides. Que tant de bo ens veiem d'aquí un temps per cridar lo bonic d'aquells dies. I en el moment en què em tornis al cap i el record em rebenti la vida.